0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Oli d'escotxa. Si vos taqueu alguna peça de roba mentre arregleu el cotxe, cobriu la part tacada amb mantequilla. Deixeu que actuï durant 15 minuts i després fregueu amb polvos de talc. A continuació, només heu de fer neta la roba normalment i ja està.

coneguem les nostres dites i refranys. No diguis mal del dia que passat no sia. Vol dir que mentre quedi temps a passar, se pot esperar un bon resultat.

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Si les vostres ungles vos han tornat fluixes i les voleu tornar a tenir fortes com abans, poseu-les en remull durant 5 minuts dins una mescla de vinagre amb llimona. Ho feis un parell de dies i ja veureu els resultats.

coneguem les nostres dites i refranys. Dolç a la boca, amarg en el cor. Vol dir que les coses molt dolces són indigestes.

0: Som en Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocar.
2: Soy Rogelera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Miralls impecables. Quan les aneu a fer nets, afegiu a l'aigua unes gotes de brillantador des rentavaixelles. Quedaran lluentíssims.

Web a tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta. I era el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.

coneguem els nostres dites i refranys. Si no t'agrada, no mengis. L'ocasió per expressar la intenció d'executar alguna cosa maldament a una altra li sàpiga greu.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Manegats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Arets gegant, arets un tres, arets l'etern i lo fugaç, arets a prop i en punt suspens.

Aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Per aquelles persones que se passen el dia davant de l'ordenador, lo normal és que tornin a casa seva amb els ulls cansats. Per relaxar-los, es va aplicar durant un parell de minuts una tallada de pepino damunt els ulls tancats.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

aquests són els nostres consells. Humitat en el sucre. Per evitar humitat dins el sucre, poseu dins un tros de mica de pa.

Hola, som de l'Operetta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

coneguem els nostres dites i refranys. Déu ens guard d'esperdanya que es torna sabata. Es diu per al·lusió en els nous rits on es que es veuen enlairats sense mèrits propis.

aquesta vida no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la ràdio Montó. Mira, Manu, per dir és preguntat per Antoni Machín, madrecita de l'alma querida, i tota una vida estaria contigo, algo així. També per Antoni Machín, si no és aquesta, me passa que tu vols llibre. Jo, un pel que és aquesta. Bueno, jo entonces, per si es dediqui a su dedicatori, dediqui-lo a Antoni Barceló, a el senyor Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, Anna Maria de Petra, després la meva millor Blasi, la Carmen, la Maria Magdalena de Santanyí, la Carmen de Sant Serra, la Nati de Sant Oliva i la Francisca de Menorca. I bueno, pues nada más, per tu i per Teufions i Torre de Morta, un beso molt fort per tots. Moltíssimes gràcies, Manu, moltes gràcies. Dios, fins un altre, Dios. Thank you.

Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674. El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabasa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. M'he cridat per vos i per demà per la sala de dues cançons, si pot ser. Una de Mona de San Pedro, d'Illa de Palma, i una cançó de Leo Rubio, la que t'agradi de tu, per demà si pot ser. I el que ve, que no és de Menorca, en meu amo, en Ari de San Oliva, en Coloma, en Miquel de Rafal, en Tomàs Navarro, en Lluís Adinca, i en Margalida de Campanet, a tu, i a tota la teva família, i a la família d'en Vicent Ferrer, i a tots els xixis de la Ràdio Murta, i en l'àvia de Sant Ferriol, i a seu papito, i a tots els xixis de la Ràdio Murta, i de Petra, en la Ciana, a sa mare, en a Cati i en Antolo, en el Francisco Comunai i a la seva dona, en el Martí Caramell i a la seva dona, en el Miquel Cotó i a la seva dona, en el Maria de la Balega i en el Mateu, en el Maria i en Simó, en el Magdalena de Font Guineu, en el Maigà del Borredó i en el Caldes, en el Paloni del Borredó i en el Bernat, i en el Quique, i el Camarer, i a tots els xifres de la Ràdio Murta, en el Francisco Tanjona, i en el seu home, i en el Maria Antònia de la Carnisseria, i a tots els fills, i en el Florentino de Petra, i en el seu fill Pedro, també, i en Joan de Sestany i a la seva dona, i a tots els fills de la Ràdio Murta, a tots, i en el meu fill, a tots, i especialment el meu fill Tomeu, i a tots els meus fills, i a tots els meus nets i mis nietos, tots, a tots, tots, tots, i la meva germana Catalina, en el Sánchez i en el Jaume, i a la seva filla, en el Francisco de la Pobla i en el seu home, en Jaume, i a tots, a tots, a tots, a tots, a tots. I tots els meus nets i netes, tots, i a tots. Si no, els hi pot ser per demà, i si no, per dilluns. Dues, una cançó d'en Bona de Sant Pedro i l'altra d'en Leo Rubio. Saps que t'agradi de tu, d'en Leo Rubio. Ara, d'en Bona de Sant Pedro, avui me va allà de Palma. I una ferrada molt forta i que tingueu un bon fin de setmana. Adéu!

o que a la millor hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
2: No te perdis les rebaixes de Llespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Llespabau, especialistes en talles grosses. Llespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
3: Bon dia, Manu. Som la Joana de la Cabana de Sant Pere. Te volia demanar dues cançons. El Niño del Pireo, per Denis Russo, i Angelito Negro, de Machín. Totes dues m'encanten. Després n'hi ha una altra, però no sé el títol d'aquesta altra cançó. És aquella que diu que un moro luchava, no s'entenien els cristians. Tu sabràs quina cançó te dic. M'és igual qual em posis, perquè jo, quan m'aixec, el primer que faig és posar la ràdio morta. I jo tinc el Puig, a la banca nostra, que li diuen el Puig de la Murta, precisament. Així que, enhorabona pel programa que mos fas, i endavant, les atxes. Un saludo a tots els que escolten Ràdio Morta. I un abraç molt fort per tu. Vale? Gràcies.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Uf, quina xulo. I avui què fem?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidropark.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcúdia, això és que a teva.
4: Bones tardes, Ràdio Murta. Hola, Manu. Mira, soc la Catalina Mora i t'acrit de Palma. Jo te demano, si per favor, per dilluns, primer, no poguessis posar uns cançons dues o trotes que vulgui de Llorenç Santa Maria. I jo t'ho dedico a tu, a la teva família, a la meva, a la Vicent Ferrer i a la seva, a tots els que ens escolten, i és que com en cançons, com faig ara en aquest moment. Per tothom, salut per tots, i que tot vagi ben així com toca. Vale, podrà ser per dilluns, darrere si pot ser. Gràcies, vagi bé, bones tardes.

Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Ana Maria Delgaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenal. De Brissabent, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Peix brillant. Sabeu com aconseguir que un peix que cuineu en el forn surti brillant? Tan sols heu de fregar la seva pell en llimona abans d'introduir-lo dins el forn. Provau-ho i veureu-ho.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més ser cap d'arengada que coa de pagell. Val més encomandar que ser comandat.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
4: Són el Tina de Palma.
5: Som en Tomàs de Porto Pi.
6: Soy Toni de la Figuera.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Aneu alerta quan vos poseu a llevar el rovell de ses peces de ferro. Si ja no hi ha remei i voreu taquet sa roba, podeu fer-la neta freguent el tros en suc de llimona i sal. Deixeu que aquesta solució actuï una hora i després la feis neta com sempre.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: Soy Cristina del Valle, la cantante de Amistades Peligrosas. Quería mandaros un saludo enorme, especialmente a mi amigo Manu Blanco y a todos y a todas las oyentes de Radio Murta. Y Manu, prepárate porque se aproximan novedades y sorpresas. Mil besos.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no té cap, que tingui cames. Qui comet un oblit, se veu obligat a tornar enrere i caminar per corregir-lo.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, amigos!
5: Hola, bon dia, amics!
4: Hola, Radio Murta, hola, Baleares!
5: Hola!
4: Que os queremos mandar un saludo a todos los amigos de Cantajuegos.
5: ¡Hola!
4: Y nos encanta ir por allí. Vamos a ir pronto, ¿vale? Nos mandamos...

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Mimbre impecable. Podeu evitar que els mobles de mimbre s'arrasequin si les fregueu periòdicament amb un pedaç humit amb oli de llimona. A més de ser molt efectiu com a tractament preventiu, tindrà un aroma molt agradable.

0: Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.
1: Oye, mi...

Coneguem les nostres dites i refrains. A arbre en terra, tothom hi fa guerra. Es diu, quan algú perd la seva posició social o econòmica i la gent se n'aprofita.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Marques de tassons i botelles. Aquestes marques de tassons i botelles que queden damunt les taules de fusta natural, com teca, pi, etc., les podeu llevar fregant amb un pedaç banyat amb oli i vinagre. Deixeu que el líquid actuï una estona i després fregueu amb un pedaç eixut.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

coneguem les nostres dites i refranys. Mort el que, morta la ràbia. Vol dir que si se suprimeix la causa, desapareix l'efecte.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
1: Puh, pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vaig sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, en panys de geosfera, una hora dins Angola, mitja hora a Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

0: Radio Blanco, Radio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Aquests són els nostres consells. Fora caspa. Si no trobeu aquest solució en el problema de la caspa, proveu aquest consell. Renteu-vos una vegada a la setmana els cabells en sobrau de coure àpid.

0: tienes que ver.
1: 910-2153. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
2: ¿Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
3: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
4: Som aquí. Som la teva veu.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: coneguem els nostres dites i refranys. Es bou diu cornut a sasa. Es diu per blasmar aquells que murmuren d'altres, important-li defectes que ells també tenen. En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Maite, Catedral Real.
1: Hola, soy McCarthy, this is Cadenas.
2: I'm Bombard, this is Salinas.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta.

0: Pompeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de dematí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en el Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Aquests són els nostres consells. Espelmes sense gotes. Ja podreu preparar un sopar a la llum de les espelmes sense preocupar-vos de que la cera embruti o cremi les tovalles. Només heu de posar un pot de sal per devorar cada bla de les espelmes abans d'encendre-les. No caurà ni una gota de cera.

coneguem les nostres dites i refranys. De pare sant, el diable fill. Vol dir que sovint de bons pares surten fills dolents.

coneguem les nostres dites i refranys. L'abundància mata la fam. Tenir molt d'una cosa fa que no la apreciem.

0: Olha onde é que estou vindo da Santa Maria, ó.
1: Ah, meu Pascoal, das Salinas.
2: Sonia Maria de Fineu.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta